0: Siempre hay intolerantes que no respeten el lliure pensament y que intenten impedir mitjançant actes violents doncs, que la resta puguem opinar amb llibertat, però gràcies a Déu els Mossos d'Esquadra els van contenir i per tant van poder celebrar tots els actes previstos.
1: En el panorama internacional, Estados Unidos ha rendido homenaje durante todo este viernes a las casi 3.000 víctimas producidas en los atentados que acabaron con el derrumbe de las Torres Gemelas